0: ¡Qué grande! Joaquín Sabina, con Nos sobran los motivos, uno de los grandes de aquí de la música en España. Y ahora vamos a escuchar a una enorme que tuvo su gran éxito, su gran época, y todo el mundo la recordamos por su presencia en Mecano, por ser precisamente la voz de este mítico grupo de los 80 y también de parte de la década de los 90. Ahora vamos a escuchar a Ana Torroja y su Hijo de la Luna. Seguimos aquí en la sintonía de Radio Balear.
1: Escuchas Radio Balear.
2: Les festes de la Mare de Déu Trobada se celebren cada 8 de setembre coincidint amb la festivitat de la Nativitat de la Mare de Déu. Què és una Mare de Déu Trobada? Són imatges religioses, sovint talles romàniques de fusta que la tradició diu que es van amagar durant la invasió musulmana i que després van ser trobades de manera miraculosa per pastors, ermitans o animals. L'Església va unificar la festa gran de totes elles el 8 de setembre. Inclouen romeries, processons i aplecs. Festes de la Mare de Déu Trobada a Sant Llorenç d'Escardassà, amb actes culturals, revetlles i tradicions populars des de l'1 fins al 14 de setembre. Ja podeu consultar els actes de les festes de la Mare de Déu Trobada al programa d'enguany. Vos hi esperam a totes i a tots. Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà.
3: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir 4 números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: El 20 de setembre, de 9 a 20 hores, l'Avinguda dels Pins de Sa Torre s'omplirà de vida amb una nova edició de la Fira de Setembre de Manacor, un espai ampli i obert que convida a passejar i a gaudir de la fira d'una manera més còmoda i accessible. Amb paradetes d'artesania, producte local i gastronomia, la Fira de Setembre de Manacor és una cita de referència i l'edició d'enguany enforteix el seu caràcter de punt de trobada i convivència per a grans i petits, amb la voluntat d'obrir nous espais de la ciutat a la celebració d'esdeveniments. Ajuntament de Manacor.
1: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.

0: El 20 de setembre, de 9 a 20 hores, l'Avinguda dels Pins de Sa Torre s'omplirà de vida amb una nova edició de la Fira de Setembre de Manacor, un espai ampli i obert que convida a passejar i a gaudir de la fira d'una manera més còmoda i accessible. Amb paradetes d'artesania, producte local i gastronomia, la Fira de Setembre de Manacor és una cita de referència i l'edició d'enguany enforteix el seu caràcter de punt de trobada i convivència per a grans i petits, amb la voluntat d'obrir nous espais de la ciutat a la celebració d'esdeveniments. Ajuntament de Manacor.
1: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
2: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca.
1: Te vendré a cercar.
0: Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grupwell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupwell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grupwell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Les festes de la Mare de Déu Trobada se celebren cada 8 de setembre coincidint amb la festivitat de la Nativitat de la Mare de Déu. Què és una Mare de Déu Trobada? Són imatges religioses, sovint talles romàniques de fusta que la tradició diu que es van amagar durant la invasió musulmana i que després van ser trobades de manera miraculosa per pastors, ermitans o animals. L'Església va unificar la festa gran de totes elles el 8 de setembre. Inclouen romeries, processons i aplecs. Festes de la Mare de Déu Trobada a Sant Llorenç des Cardassà, amb actes culturals, revetlles i tradicions populars des de l'1 fins al 14 de setembre. Ja podeu consultar els actes de les festes de la Mare de Déu Trobada al programa d'enguany. Vos hi esperam a totes i a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà. Descubre las carnes a la brasa de carbón de Asador Bar Venecia. Chuletón de un kilo madurado entre 40 y 50 días para dos personas. Chuletón 650 gramos madurado entre 40 y 50 días. T-bone 550 gramos. Chuletón ternera gallega un kilo para dos personas. Chuletón ternera gallega 500 gramos. Entrecot ternera gallega 300 gramos. Solomillo ternera gallega. Picaña de Agnus americano. Pluma ibérica. Costillas de cordero. Platos acompañados de guarnición a elegir de ensalada crujiente, patata asada, verduras wok, patatas fritas y pimientos de padrón o escalivada. Salsas para carnes a la brasa aparte. Asador Bar Venecia, calle Archiduc Lluís Salvador, número 42. Teléfono 971-75-1010.
3: Bicipalma i l'NT et duen a Son Moix de la forma més còmoda. Mobilitat sostenible i sense haver de cercar aparcament. No hi ha millor manera d'animar el teu equip. Mallorca, Ajuntament de Palma.

0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: El 20 de setembre, de 9 a 20 hores, l'Avinguda dels Pins de Sa Torre s'omplirà de vida amb una nova edició de la Fira de Setembre de Manacor, un espai ampli i obert que convida a passejar i a gaudir de la fira d'una manera més còmoda i accessible. Amb paradetes d'artesania, producte local i gastronomia, la Fira de Setembre de Manacor és una cita de referència i l'edició d'enguany enforteix el seu caràcter de punt de trobada i convivència per a grans i petits, amb la voluntat d'obrir nous espais de la ciutat a la celebració d'esdeveniments. Ajuntament de Manacor.
2: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.

Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània com...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

0: Fireta d'oportunitats, voltants de l'Ajuntament, diumenge 20 de setembre, de 9 a 13 hores. Hi haurà activitats infantils, els nins juguen i els pares compren. Ara més que mai, amb el petit comerç, Ajuntament de Muro, comerç de Muro.
1: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.

El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consellmallorca.es.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Fireta d'oportunitats, voltants de l'Ajuntament, diumenge 20 de setembre, de 9 a 13 hores. Hi haurà activitats infantils, els nins juguen i els pares compren. Ara més que mai, amb el petit comerç, Ajuntament de Muro, comerç de Muro.
2: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. En Santa María, Can Can Can Canoli.
4: Can Canoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
5: Cerrado por vacaciones hasta el 17 de septiembre.
3: Can Canoli, restaurante Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
2: Italiano, italiano, italiano.
6: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.